0: comer de la nuestra provincia.
1: O sea, que cambié, me hice imitaciones de pedra, de fusta, de materiales, podrían decir orgánicos, ahora a un tono monocromático.
0: Bueno, monocromàtic, però també diguem que entren, diguem, monocromàtic, entren les pedres, entren els fòssils, entre el que són també cementats, entre tot. Se mantenen les fustes, perquè les fustes, pues, claro, és una calidesa que no pot donar un altre material, però tot va més enfocat per ahí, no? Sobretot, pues, bueno, pues lo que són les zones de vivenda, lo que són també, pues, els banys de les vivendes.
1: Tot això en quant a les novetats, podríem dir, més estètiques, però com està l'ambient en quant a aquesta sensació en les empreses? Perquè sabem que la situació i el panorama internacional, doncs, no ajuda molt per a veure el futur en bones perspectives, però que també aquesta mescla i les ganes que donen de mostrar aquestes novetats també haurà fet un poquet de contrapès, no?
0: Home, pues, lògicament, aquesta incertidumbre mundial ens du a tots també, pues, a estar ojo a visor a veure el que pot passar, perquè no sabem ningú. Però jo he vist molta, o m'ha aparegut a mi, més gent, no? Sobretot això després te ho podrà confirmar les empreses que tenen allí els seus stands, però jo he vist més gent, i gent a nivell internacional de tot el món, preguntant i comprant. Però que, clar, això després el balanç final el tenen que fer les empreses fabricants, que són les que ho veuran en els seus números en fira.
1: No sé si això també ha ajudat el que n'hi hagi més ambient, justament siga la desaparició de l'altra gran cita que teníem així proper, com era Cebisama, que la setmana que veu tindrem en format molt, molt xicotet dins de la fira Habitat, i que se perga una fira aixina fa que l'altra també hagi guanyat més en repercussió.
0: Home, lògicament, no? N'hi ha molt espanyol que d'una altra manera no estaria, també. Perquè si nosaltres tinguem la nostra fira com teníem abans, pues no tindríem per què, encara que igual se ve i se veu, però d'una altra manera, no? El que seria fer salle. Ara jo continuo també dient, si ara Habitat comença dilluns, també és un poc complicat per a tots el enllaçar una en l'altra. També que si miren un poc les dates i canviaren un poc, jo crec que seria positiu també per a aquesta fira que lògicament deuria o volen que canvie o que continue en lo que era Cersei, ahí lo que era de Cebisama. Però començar el dilluns, quan s'acaba demà en Itàlia, és complicat. La setmana que ve, pues jo, per exemple, aniré, però tant del taulell, però pues, també hi ha altres sectors com el que pot ser de plats de dutxa o de mampares o de cuines o de mil coses que també són interessants, però és molt, molt seguida.
1: Pues molt seguida també tindrem així el Congrés Internacional d'Eixa Innovació Ceràmica Nigna i tal, la Càmera de Comerç, però molta activitat que de moment es manté durant aquesta setmana a Rimini, en Tecna, però especialment a Bologna, en Eixa edició de Cersaie, on ja hem tornat a volar. Ahir, telefònicament parlant, per a conèixer les novetats i l'actualitat, en aquest cas des de la visió d'Estoc Ceràmic i d'Alejandro Borràs. Alejandro, moltíssimes gràcies, bon viatge de tornada, i ja saps que t'esperem així quan vulguis, així ben propet, baixant la carretera d'Onda.
0: Una coseta que volia dir, Alberto, jo crec que tenim que creure-nos, no? Que tenim molt bon material. M'atreveria a dir que millor que els italians en molts aspectes. Tenim una capacitat productiva que ells no tenen. A l'hora de veure aquestes fàbriques que ells tenen, no és el mateix que nosaltres. Tenim els mateixos esmalts. Són empreses que són multinacionals, tant espanyoles allí com italianes també, les dues coses. Però, claro, el que falta és ficar-li si ja set a l'envoltori, i crec que fer un poc de màrqueting, i el nostre producte és tant o millor que el d'ells. Inclús n'hi ha marques italianes que no fabriquen ells pròpiament, com altres comercialitzadores, que fabriquen part del seu material en Espanya. Això dona a entendre que si ells ho veuen, nosaltres tenim que fer un poc millor a l'hora de comercializar.
1: Entonces, y tan que sí, que ni que aprofitarlo. Gracias, Alejandro.
2: La cerámica castellonense vuelve a estar donde se decide el futuro del sector. Por eso, en COPE, realizamos un seguimiento informativo especial para contarte de primera mano las novedades, tendencias y el papel protagonista de nuestras empresas en Cersaie de Bolonia. Una promoción especial de AP Grupo, Precingas, 30 años aportando soluciones al sector cerámico. Pamesa Grupo Industrial, Fustecma, Restaurant del Vasco de Villarreal, Stock Ceramic, Port Castelló, Porcelanosa Grupo y Diputación de Castelló.
3: COPE, estar informado.